La National Endowment for Democracy. Tots van perdre quan tot el poble de Venezuela es va aixecar contra el cop d'estat. I aquí diu que s'ha acabat la història i que no assistim mai a victòries populars contundents, s'amarguen. Hi ha llavors d'esperances farcides arreu i el 14 d'abril de 2002 va ser una llavor que segueix germinant en

Ja de neu per l'esquí, garda aquí, capo fun Romeu. Sabi que de col·legos n'hi ha

si no, treballaràs, seràs viu. Cap a l'honor dins i no, treballaràs, seràs millor.

crido en francès, et si le podes, parlo punxit, fa mai burguès. Crido en francès, et si le podes, parlo punxit, fa mai burguès.